0: La mayor parte del tiempo se nos olvida, pero la opinión es un género periodístico como cualquier otro. Igual de válido e importante que la entrevista, la crónica o la noticia. Igual de periodístico. Y por eso, la opinión no debería manosearse ni utilizarse para determinados fines que poco o nada tienen que ver con la difusión de información veraz. La opinión se rige por las normas deontológicas del periodismo, por estándares como el rigor, el contraste de la información y el compromiso con la verdad que la gran mayoría de periodistas respetamos.
1: No me cuente más mentira, no me cuente más mentira, no me cuente más mentira.
0: Quizás ahí está la clave. Quienes opinan deberían seguir las reglas deontológicas del periodismo, ser responsables ante el altavoz que tienen desde los medios de comunicación. Y nosotros, como sociedad, también deberíamos reflexionar sobre por qué damos determinados espacios a voces que confeccionan nuestro menú informativo diario sin un certificado de manipulación de la información. ¿Acaso nos dejaríamos cocinar por un chef que no tenga el certificado de manipulación de alimentos? Todo el mundo puede opinar, sí, pero para opinar hay que tener respeto a la verdad. Opinar no es mentir. Hasta mañana, Juan Ramón. Un fuerte abrazo.
2: Hasta mañana, otro partido, Baroja. A menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias. Y se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con nuestros compañeros de las territoriales.
3: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos. Molt bon dia, falten 15 minuts per a les 8 del dematí.
4: Esta victòria més important de mi carrera i eso.
3: És el protagonista del cap de setmana. Enric Mas s'ha convertit en el primer ciclista balear en guanyar la Vuelta i acaba així amb 4 podis sense pujar al màxim esglaó. Acumulava 3 segons llocs i un tercer. Tot d'una vos ho explicam en aquest dilluns, 14 de setembre, amb Pablo Hernández al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. Mor un jove de 19 anys.
5: Presumptament apunyalat al barri de Son Gotleu de Palma, l'home va morir a Son Espases, on va ser traslladat per ser operat d'urgència.
3: Comença el judici a la Nora de la Paca.
5: I contra altres 5 acusats més d'introduir una partida de 5 quilos de cocaïna al poblat de Son Banya. El judici va ser ajornat el passat mes d'abril.
3: I en els esports?
5: A més del triomf d'Enric Mas a la Vuelta, en bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello han aconseguit amb Espanya el bronze al Mundial. I en futbol, triomf del Mallorca per 2-0 contra el Sabadell.
3: Coneguem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temps càlid i estable. Pugen les temperatures i s'esperen màximes de 28 graus a Formentera, 29 a Maó, 30 graus a Eivissa i 31 a Palma. Avui serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix amb brises. És una informació d'AEMET.
3: Ara mateix tenim 16 graus a Maó, 19 a Eivissa i Formentera, 20 a Palma. Anem a conèixer també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores continuem amb bastanta retenció a la via de cintura, en sentit Andratx, a l'altura de Son Hugo, aproximadament ha hagut una petita topada, on han quedat vehicles que estan utilitzant part de la calçada, i això està ocasionant retencions. Ara mateix, des de la rotonda de Can Blau fins a Son Hugo, trobaran retencions en sentit Andratx. En sentit cap a l'aeroport també trobaran petites retencions, a l'altura del túnel de Gènova i també a la zona de les escoles. Continuem també en retencions a les entrades a la via de cintura des de l'autopista d'Inca, també des de l'autopista d'Andratx i des de la carretera de Marcos. Tot per un moment. Molt bon dia.
3: Per primera vegada, un esportista balear s'ha proclamat campió d'una gran ronda ciclista. Ha estat Enric Mas, sartenenc de 31 anys, que ha fet història en haver guanyat la Vuelta. Mas culminava així una fita que se li va posar molt de cara amb la caiguda i abandonament del principal favorit, Tadej Pogačar, a la 8a etapa. Des d'aquell moment, Enric Mas va pujar al primer podi de la General i ja no el va abandonar. Acaba així amb una victòria que se li resistia després d'haver fet segon 3 vegades i un altre tercer lloc a la prova espanyola. Els detalls amb Rubén Ortega, enviat especial de Radio Nacional a la Vuelta. Bon dia, Rubén.
8: ¿Qué tal? Muy buenas. 12 años hacía de la última vez que un español conquistaba la Vuelta y tenía que ser él, Enric Mas, que lo había acariciado en varias ocasiones.

0: Tres veces subcampeón, tercer clasificado en 2024 y ahora por fin tiene lo que tanto ansiaba, ese jersey rojo de ganador de su carrera predilecta después de 8 participaciones y toda una década como profesional persiguiendo este objetivo. Es la victoria más importante de su carrera, según confesaba el propio mallorquín, tras la ceremonia que le ha consolidado lo más alto de nuestro deporte y ya tiene ese triunfo con el que llevaba soñando toda su vida.
1: Esta es la victoria más importante de mi carrera y eso, no solo esta vuelta, han sido muchísimos años, no solo de profesional, sino desde pequeño, desde que empecé con la bici, tenía claro de que quería intentar hacer algo así y poco a poco pues lo he conseguido.
0: Un logro que ya es historia del deporte español, el primer mallorquín que conquista la vuelta lo ha hecho además rodeado de un buen número de sus paisanos de Artá que han viajado hasta Andalucía para acompañarle durante la etapa reina y por supuesto en el día de ayer durante su consagración por las calles de Granada. El ciclismo nacional acaba con 2 victorias parciales, la de Enrique en la 9ª jornada y la de Mikel Landa en la etapa reina, una edición que finaliza con poco margen para la celebración para el corredor balear, que enseguida va a tener que retomar los entrenamientos y emprenderá viaje a Canadá, donde le espera en pocos días el Mundial de Ciclismo en Ruta.
2: Gràcies, Rubén. Deia que havia estat viscut aquest triomf per Enric Mas també pels seus familiars, entre ells la seva germana i la seva cunyada, a qui escolta.
3: La verdad que ha sido un orgullo, un día inexplicable y con mucha emoción. No tengo palabras.
4: Emoción totalmente compartida por parte de toda la familia y bueno, es difícil explicar algo así porque te toca de cerca y es algo mágico.
2: I com escoltàvem, el pròxim repte d'Enric Mas serà la pròxima setmana a Montreal, al Canadà, per disputar el Mundial. I anem ara amb més notícies, en concret amb successos, perquè un jove de 19 anys s'ha mort després d'haver estat presumptament apunyalat aquesta mitjanit durant una brega al barri de Sant Gotleu de Palma.
5: Presentava una ferida molt profunda a l'abdomen i els serveis d'emergència han hagut de fer-li la reanimació cardiopulmonar abans de ser traslladat a l'Hospital de Son Espases. Allà ha estat operat d'urgència, però finalment ha perdut la vida.
2: I en qüestions de tribunals, avui comença el judici contra la Nora de la Paca i altres 5 acusats més d'introduir una partida de 5 quilos de cocaïna al poblat de Son Bany. El judici va ser ajornat el passat mes d'abril.
5: La principal acusada és dona de l'ICO i Nora de la Paca i s'enfronta a una petició de 16 anys i mig de presó i una multa d'€1.300.000. La fiscalia l'acusa dels delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal, atemptat contra un agent de l'autoritat i contra la seguretat vial, ja que va xocar contra 4 vehicles policials quan intentava fugir. Per als altres acusats s'enfronten a penes d'entre 9 anys i mig i 10 anys i mig de presó.
2: I un darrer apunt, en crec que és econòmic i turístic, la policia local d'Eivissa ha imposat una sanció de 15.000 € al conductor d'una furgoneta que transportava passatgers de forma irregular. Els seients el van denunciar per intrusisme i van retirar-li el vehicle amb una grua.
5: És una de les operacions que s'han dut a terme al llarg de la setmana en el marc de l'anomenat quart torn, un dispositiu especial que permet incrementar la presència policial i desenvolupar actuacions específiques en aquells àmbits que requereixen més capacitat d'inspecció com l'intrusisme.
2: I seguim parlant de turisme perquè els hotelers reclamen a l'Estat un increment del manco un 15% en el preu que paga per participar en el programa de l'Imserso. Se comencen avui a comercialitzar els viatges de la nova temporada en algunes comunitats i de cada vegada hi ha manco establiments balears que s'ofereixen. Per posar 2 exemples, a Eivissa n'hi haurà 2 i a Menorca només 1.
5: Fa 5 anys eren 7 els establiments menorquins que ofertaven places per al turisme sènior, però d'ençà llavors el govern central manté el pressupost congelat i ara mateix els 30 € que paga per persona no surten rendibles als empresaris i en reclamen el manco 35. Sebastià Triall és el president de l'Associació Hotelera de Menorca.
6: Per menys de 30 € no podran donar allotjament, calefacció, berenar, dinar, sopar, animació i netatges. Són menys de 30 €, és impossible. I clar, que volen pagar una misèria i fa 6 anys que estan pagant el mateix. Per tant, només hi ha un hotel. I un hotel perquè en té 2 o 3 a Canàries, no sé què, i compromís.
5: A Eivissa enguany només seran 2 els hotels que participin al programa. Des de la Federació Hotelera Pitiusa admeten que la Imserso mai ha estat una de les prioritats dels empresaris, però asseguren que si es garantís la rendibilitat hi participarien més empreses. Santiago García Ramón n'és el gerent.
7: Hi ha establiments que sí que és veritat que ens han transmès que amb les condicions actuals consideren que no són suficients per cobrir els costos que implica tenir un establiment hoteler obert.
2: 7:53, anem amb un apunt de servei públic perquè avui de matí, per mort de la reparació d'un tall a la catenària, no hi haurà servei de metro entre l'estació Intermodal i el Parc Vit a les 8:40 i a les 2 del migdia. Tampoc n'hi haurà del Parc Vit a l'Intermodal d'aquí 5 minuts, a les 7:58, ni tampoc a les 8:48 ni a les 2:18 del migdia. Més qüestions. El GOB denuncia que es vulneren les restriccions d'aigua a Menorca. Són mesures d'obligat compliment actives a la majoria de municipis aquest estiu per fer front a la sequera. Tot i la prohibició, els activistes han comprovat que molts xalets de la costa continuen regant els seus jardins, Clara Ceballos.
8: Els aspersors continuen funcionant per mantenir la gespa verda en diversos indrets de Menorca, una realitat que contrasta amb les prohibicions de reg activades a la majoria de municipis de l'illa davant la situació de prealerta per sequera. Escoltem Miquel Camps, de GOB Menorca.
9: En alguns casos poden tenir una línia d'abastiment d'aigües depurades, com per exemple algunes zones de Sant Lluís, no? Però això no arriba per tot. Llavors tu te'n vas a xalets que tenen grans extensions de gespa i estan impecables. Per tant, això vol dir que se segueixen regant i que les restriccions no s'estan aplicant en aquest sentit.
8: N'hi ha ajuntaments que asseguren no tenir els recursos necessaris per fer els controls, d'altres els fan a través de la policia. Joan Pallisser és el batlle des Mercadal.
10: Van donar ordres a la policia de que les patrulles estiguessin vigilant aquests usos d'aigua. I sí que hi ha algunes anotacions en Esparta, han hagut de fer alguns apartiments, sobretot a comunitats de propietaris.
8: Des del GOB recorden que qualsevol ciutadà pot gravar imatges de possibles infraccions per fer-les arribar a les administracions públiques.
2: I més qüestions, preocupació davant la vandalització que pateix des de fa uns anys la cova marina de Vallgornera, Llucmajor. Ara mateix l'aspecte que presenta aquest espai natural és ben diferent del que hauria de ser habitual amb pintades sobre les roques i estalactites i estalagmites destrossades.
5: Els espeleòlegs adverteixen que aquest patrimoni natural s'ha torbat milions d'anys en formar-se i adverteixen que aquest ritme de destrucció pot provocar que la recuperació de l'espai sigui molt difícil, si no impossible a curt termini. Són declaracions de l'espeleòleg Guillem Moleta al programa de televisió española Directo al Grano.
11: Tiene falta toda la parte de abajo, pues están golpeadas, cortadas, las han ido cogiendo como recuerdo, como souvenir.
5: La culpa, explica, resideix en dos factors. D'una banda, la turistització que han patit espais naturals com aquest en els darrers anys i, de l'altra, la baixa o nula conscienciació dels turistes vers la importància de conservar aquest patrimoni.
11: Son excursiones que te llevan en barca por ahí, te metes dentro de una cueva y jijijaja, saltos dentro de dos lagos. Las cuevas son muy delicadas, ahí están las titas muy finas. Das un buen golpe, pues se quiebran y se rompen. O peor de todo, no es que encima que la rompas, es que el que la rompes se lleva el trozo que ha roto.
5: Per evitar que imatges com aquestes tornin a repetir, Mulet reclama més vigilància i la imposició de sancions.
2: Set i 56 minuts. Parlem ara de més actualitat esportiva.
5: A banda de la victòria d'Enric Mas a la Vuelta, també ha estat notícia la medalla de bronze de la selecció espanyola de bàsquet amb Alba Torrents i Elena Puello al Mundial. L'equip nacional es va sobreposar a la derrota de dissabte contra els Estats Units a les semifinals i ahir va derrotar Alemanya, l'anfitriona, per 81-58. La Vinícius Lamera no va jugar i la Palmasana només va disputar 3 minuts en els que no va anotar cap punt. En qualsevol cas, tercer lloc per a un equip que duia 8 anys sense participar al Mundial. En futbol, el Mallorca situa provisionalment en zona d'ascens directe la segona posició després de guanyar per 2-0 al Sabadell. Dos gols d'Adrián Fuentes a la primera meitat, aprofitant dues greus errades defensives, varen ser suficients per aconseguir la victòria. Escoltam el tècnic Luis García.
12: Y que hay que poner en valor la victoria porque parece cualquier cosa y nada más lejos de la realidad, sobre todo porque ha sido un equipo que ha jugado contra Castellón fuera de casa, empatado a cero, ha ganado la Almería. Y nosotros hemos conseguido ganar 2-0 con la portería 0 una vez más y hay que darle muchísimo valor al trabajo del equipo.
5: El Mallorca va disposar d'ocasions per sentenciar el partit, però a la segona part els catalans varen espitjar i varen ser a prop d'escurçar distància. L'equip, en tot cas, suma 10 punts i està a 3 del líder, el Castelló. Sentim el porter Arnau Tenas, que ja acumula 4 partits sense rebre gol i ahir va donar una assistència a Adrián Fuentes.
13: Hay ensayo detrás, hay ensayo. Sí que es verdad que en algún entreno sí que lo hago, pero es más de instinto, de ver. Sí que es verdad que he bloqueado el balón y he visto a Adri ya corriendo y digo, se la voy a dar. Me ha salido muy bien el pase, la verdad, no te voy a mentir.
5: A Primera Federació, triomf de la U d'Eivissa per 2-0 contra el Sant Andreu. En futbol sala, el Palma ha estrenat la temporada Lliga guanyant 2-4 al Santa Coloma. I en motociclisme, Izan Guevara ha estat 6è al Gran Premi de San Marino i segueix segon a la General. A MotoGP, Joan Mir no va acabar la prova.
2: I tenim ara un minutet i mig per repassar les portades de la premsa. Començar amb Ambas Diari. Titula pel fet que l'habitatge de segona mà diu que para gairebé totes les compravendes. I a més, destaquen, diu, la festa a dalt de tot, amb una imatge en portada de centenars de persones a la celebració de Sant Nicolau al Toro. Diari d'Eivissa. Sant Josep deixa al descobert per errada dades personals d'almenys 115 veïns. I la imatge de primera plana és per a la darrera prova de la Lliga de Quatlons, s'esprint a la mà i a l'asfalt, amb les victòries de Javier Cardona i Maria del Mar Ivan Baker. Periódico Eivissa titula hotels a 3.000 euros la setmana a Formentera per a la segona quinzena de setembre. Hi ha una petita imatge portada que fa al·lusió a Sant Antoni, epicentre, diu, de productes molt barats i també de vinils. Última hora i Diario de Mallorca tenen com a principal protagonista de les seves portades Enric Mas. Última hora diu històric Mas, el ciclista mallorquí guanya la Vuelta a Espanya, inscriu el seu nom juntament amb el d'altres llegendes grans de l'esport balear. I Diario de Mallorca també, com en el cas d'última hora, amb una fotografia tres quarts de pàgina, Enric Mas fa història. Diu que Granada corona el ciclista mallorquí com a nou rei de la Volta a Espanya i ho il·lustra amb una fotografia del ciclista artenenc amb els braços aixecats en senyal de victòria. Amb aquest repàs a les portades de la premsa arribam a les 8 del matí. Més actualitat en 45 minuts a Ràdio 5.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30, Enric Mas fa història i es converteix en el primer esportista de les Illes que es proclama campió d'una gran ronda ciclista, en aquest cas la Vuelta. L'arterem de 31 anys va creuar la meta i a Granada com a líder i culmina així una fita que se li va posar molt de cara amb la caiguda i abandonament del principal favorit, Tadej Pogacar, a la 8a etapa. Des d'aquell moment, Enric Mas va pujar al primer lloc de la General i ja no el va abandonar. Acaba així amb una victòria que se li resistia després d'haver fet segon 3 vegades i una altra vegada tercer a la prueba española.
2: Emocionado. Todo lo que hemos vivido ahora con el podium, con el equipo. Ha sido una vuelta que ahora ya sí que puedo decir que no he tenido ningún imprevisto. Creo que no he tenido ni un pinchazo en toda la vuelta, así que ha sido un camino muy, muy, muy bonito.
1: Avui és dilluns, 14 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Mor apunyalat un jove de 19 anys a Son Gotleu.
3: Ha passat aquesta matinada després d'una brega al barri palmesà. El jove presentava una ferida molt profunda a l'abdomen i, tot i haver estat operat d'urgència, no ha pogut salvar la vida. El presumpte agressor ha estat detingut i passarà a disposició judicial a les pròximes hores.
1: La Nora de la Paca es declara culpable per narcotràfic.
3: L'esposa de Elico ha arribat a un acord de conformitat amb la fiscalia que li demanava 16 anys. L'acusada ha admès que va intentar introduir 4 quilos de cocaïna a Son Bany el 2024. 4 dels altres 5 processats també han pactat, però el judici s'ha hagut de celebrar perquè el 5 acusat manté la seva innocència.
1: El preu de la benzina preocupa els empresaris.
3: El dièsel i el 95 freguen els 2 euros al litre i la situació geopolítica augura que l'escalada es mantindrà fins al manco finals d'any. La situació es podria empitjorar si el govern central no renova el mes que ve els ajuts a la compra de carburant. Joan Mayans és el president de l'Associació d'Estacions de Servei.
4: Si això continua d'aquesta manera, no hi ha més rebaixes fiscals que les que hi ha aprovades i no se soluciona el tema de l'Orient Mitjà i l'Estret d'Hormuz, malauradament estem abocats a tenir aquests preus de carburant que són desorbitats. Sí que he notat una baixada de consum i evidentment, i com és lògic, agafaran el vehicle per un imprescindible.
1: La limitació per comprar habitatges estrangers anirà de nou al Parlament.
3: Més per Mallorca reformularà la iniciativa que fou tombada per la dreta el 2024, això després que la Comissió Europea anunciés la setmana passada que està fent feina en regular la compra-venda d'habitatges en regions que compleixin certs requisits. Lluís de Pastaguies, el coordinador de Més per Mallorca.
5: Tornar a debatre una llei que limiti que l'habitatge a les Illes Balears sigui per les persones que volen viure de forma efectiva a les Illes Balears. Que qui vulgui jugar en el monopoli, que qui vulgui especular en l'habitatge a les Illes Balears no sigui benvingut. Nosaltres volem ser un país. N'hi ha d'altres que hauran d'aclarir si el que volen ser és un sol art.
1: I en els esports?
3: El Mallorca se situa provisionalment en zona d'ascens directe a la primera divisió després de guanyar per 2-0 el Sabadell. 2 gols d'Adrián Fuentes a la primera meitat, aprofitant dues greus errades defensives, varen ser suficients per aconseguir la victòria. Escoltam el tècnic Luis García.
6: I que hay que poner en valor la victòria porque parece cualquier cosa y nada más lejos de la realidad, sobre todo porque ha sido un equipo que ha jugado contra Castellón fuera de casa, empatado 0, ha ganado la Almería y nosotros hemos conseguido ganar 2-0 con la portería 0 una vez más y hay que darle muchísimo valor al trabajo del equipo.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
7: Bon dia. Avui temps estable a les Balears, amb cel poc ennuvolat i una mica més de nuvolositat a l'illa de Menorca i a les Pitiuses. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui en ascens lleuger, amb 31 graus de màxima a Palma, 30 a Mahó i Ibiza, 28 a Formentera. Pel que fa al vent, fluix variable amb brises costaneres. Demà continua el temps estable amb cel poc ennuvolat i intervals de núvols alts. Les temperatures, amb pocs canvis, pujaran lleugerament cap a l'interior i les màximes seran de 30 graus a Palma i Mahó, 29 a Eivissa, 28 a Formentera. Pel que fa a les mínimes a la nit, no baixaran dels 22 graus a Formentera, 20 a Mahó, 19 a Palma. A partir del dimecres i especialment del dijous s'espera un descens de les temperatures amb l'arribada de certa inestabilitat, especialment a l'illa de Mallorca i a les Pitiuses. Pel que fa al vent, demà bufarà en general fluix de l'oest i del sud-oest amb brises costaneres. Llaneres. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació. Us deixem ara en Punt de Penal.
8: Punt de Penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.
1: Què tal? Molt bon dia. 1:35. Començam una nova edició de Punt de Penal. Avui, després d'un cap de setmana molt prolífic per a l'esport balear, sobretot protagonitzat per aquesta gran fita d'Enric Mas, que s'ha fet per primera vegada amb la Vuelta. També destacam la medalla de bronze d'Alba Torrents, Elena Puello, al Mundial de Bàsquet i a la segona divisió, la victòria del Mallorca contra el Sabadell, que el deixa de moment a la segona posició. Tot d'una, començam.

0: Enric Mas.
1: No solo esta vuelta, han sido muchísimos años, no solo de profesional, sino desde pequeño, desde que empecé con la bici, tenía claro de que quería intentar hacer algo así y poco a poco pues lo he conseguido.
0: No confiaves, Paula Bendito, bon dia.
2: Bon dia, Xisco. Jo crec que sí, que confiava.
0: Sí, sí que confiava. Era una broma.
2: Des de dijous confiàvem bastant, ja que estava
0: home,
2: pràcticament
0: fet. Des de dijous ja tothom confiava, pràcticament, no? Però sí que és cert que Enric Mas ha donat una passa que tots esperàvem i que ell també esperava. També és cert, perquè no amagar-ho, que s'ha, entre cometes, beneficiat de la caiguda d'abandonament de Tadej Pogacar, però també des de la vuitena etapa que va agafar el lideratge no l'ha deixat, així que ell s'ha guanyat en complet, bueno, molt merescudament.
2: I a més, cau Pogacar i has de ser allà segon, i has de ser dalt i després has de demostrar, mantenir-ho durant tota la resta d'etapes. Però bé, el que deies, una gran fita per l'esport balear, una gran fita per Enric Mas i nosaltres molt contents de celebrar-ho, molt contents de sentir-lo feliç després de guanyar aquesta vuelta, perquè ho comentava molt en aquests programes d'esports, que ell era molt conservador, fins i tot pessimista, sí, quan li demanaven els companys periodistes després de les etapes.
0: I també, Pablo, comentava un company que avui no és aquí, demà sí que hi serà, que és Enrique Mas, que tenia moltes ganes de poder contar la victòria d'Enric Mas. Si te pones names, continuar escoltant les paraules del ciclista artenenc que s'ha imposat en aquesta vuelta. Feia 12 anys, ni més ni manco, que un ciclista espanyol no guanyava aquesta competició. El darrer va ser precisament un dels mentors d'Enric Mas, Alberto Contador, l'any 2014, 2026 menys 12, són 2014, el darrer any. Com vos som un,
2: molt bé,
0: som un llicenciat en matemàtiques. I Enric Mas, que reconeixia que estava molt emocionat, ahir sí que per fi, a la fi, el vàrem poder veure, no sé si tal com és, però molt més emocionat i, evidentment, menys prudent que la resta de dies, que s'havia mantingut així molt a expectativa de les etapes que quedaven.
1: Emocionado. Todo lo que hemos vivido ahora con el podium, con el equipo. No sé, ha sido una vuelta que ahora ya sí que puedo decir que no he tenido ningún imprevisto, creo que no he tenido ni un pinchazo en toda la vuelta, así que ha sido un camino muy, muy, muy bonito.
0: Hem pogut veure a través de Televisió Espanyola les etapes d'aquesta vuelta i el cert és que fins i tot en l'etapa reina va poder augmentar una mica la distància sobre Primoz Roglic, que va salvar la segona posició perquè en Félix va atacar i al final no li va bastar per assaltar aquella segona posició, que se la queda en Primoz Roglic. I també Enric Mas, en les seves celebracions ahir a Granada, se'n recordava evidentment de la seva família.
1: Son la gente que me aguantan día a día, que hay días episodios de nervios, episodios tristes y episodios felices, y son quien me aguantan pues durante cada día y son los principales, los que se lo merecen todo.
0: Bueno, Enric Mas, que ha guanyat, com dèiem, aquesta vuelta amb un complet mereixement. S'uneix a altres ciclistes balears històrics, com Guillem Timoner, que va ser campió en el seu temps també en persecució en moto. També, per exemple, en Joan Generes, doble campió olímpic. També Albert Torres, amb grans èxits en el món de la pista, el ciclista menorquí. I n'hem escoltat també altres protagonistes, per dir-ho qualque manera, relacionats amb aquesta victòria d'Enric Mas, la seva germana, Coloma.
3: Se ha quedado en las puertas en muchas ocasiones, como tú dices. La verdad que creo que ha sido un orgullo para él, sobre todo llegar a este punto y poder ganarla, porque era su ilusión. Ha tenido unos años difíciles, muy difíciles, ya teniendo en cuenta críticas, su evolución, sus caídas, todo. Pero mira, al final todo tiene su recompensa y creo que se lo merecía el que más.
0: I te'n recordaràs, Paula, que en Enric ho va passar molt malament amb una caiguda que va tenir, no record si era en el Tour de França o en quina competició, i que el va fer agafar, no sé si respecte, por a l'hora de competir precisament a les baixades, i això el va penalitzar. Em record que se va parlar d'aquest tema.
2: Sí, dels problemes un pat de salut mental, de por que podia tenir ell competint. També ve de patir problemes de salut, la tromboflebitis, vist
0: l'any passat,
2: s'ha refet i ara tanca un poc aquest... O esperem que tanqui, no, aquest episodi dolent amb aquesta gran victòria de la Vuelta.
0: Sí, se va llevar un pes del damunt. Una de les persones que va fer feina amb ell quan va patir aquesta caiguda que li va afectar, com comentava, la salut mental, va ser el psicòleg Jaume Mas, un psicòleg esportiu, com deien, que va estar al seu costat i que avui ha parlat en declaracions al vestuario de Radio Nacional.
4: En general, si no hay un éxito entendido como resultado detrás, parece que no... No, parece que no hay nada, pero yo creo que él ha sido el mismo siempre y eso es lo que le ha llevado a ello, ¿no? A ser esa persona luchadora, esa persona constante, esa persona

0: Però bueno, això té filosofia de ciclistes, eh? Vull dir, entrenar cada dia, fer feina cada dia, i també, com ell ha dit en aquesta volta, de la feina surt el profit.
1: I és una persona, dona la sensació, Miquel, en Enric, no te diré que no se rendeix, perquè això és evident, però fa feina, fa molta feina, que la mia no es veu tant, perquè un pensa, després de tot el que ha passat, bueno, l'abandonament que va tenir en el Tour de França l'any passat, els problemes que ha tingut, i ha anat picant pedra fins que a la final, al final ha pogut aconseguir aquesta vuelta.
0: Sí, vull dir, la vida d'en Enric com a esportista està complicada, encara que hagi tingut els seus resultats, però es guanyar, Enric, realment no ha guanyat tant, vull dir, ha guanyat quatre carreres, les coses com són, però caigudes en el Tour de França, l'any passat s'ha de retirar el Tour de França per la flebitis que va tenir, una operació, el Giro d'aquest any que tampoc no li ha sortit, i a poc a poc, vull dir, fent feina, que... Ara tothom s'apunta en el carro, però vull dir que fer feina n'has de fer molta, eh? Vull dir, n'has de fer molta i has de veure dies de fred que passes, però ja has de sortir a entrenar, dies de calor tot sol que has de sortir a entrenar, que és complicat. I s'ho mereix.
1: Miquel, tu el coneixes des de petit, va ser una de les primeres persones que va fer feina amb ell. Evidentment, també t'has dedicat al món professionalment del ciclisme. Un poc com veus a Enric, i sobretot, que tu hauràs passat també, quan un passa per aquests moments tan complicats, lesions, els resultats no acaben d'arribar... Jo no sé si tal volta, la primera vegada que va fer segona a la Vuelta, no sé si a la millor se li va demanar o se li va exigir molt ràpidament que guanyés una primera ronda. Aquí hi ha també una feina no només física, sinó també, jo crec que psicològica.
0: Sí, evidentment. Vull dir que el tema, jo sempre he dit que si el cap no acompanya un esportista, i un esportista que ha de fer feina individual, vull dir, no és un... Encara que sigui un esport d'equip, el ciclisme, a l'hora d'entrenar entrenes molts dies en el llarg de l'any tot sol. I vull dir que has de fer feina tot sol. I t'has de matxacar, vull dir, has de sofrir tot sol. És complicat. I si i molt pres a l'hora de competir, no t'acompanyen els resultats, no t'acompanyen la sort, ja, però has de seguir fent feina, has de seguir lluitant, i és complicat. I bueno, vull dir, Enric, a la sombra, per dir-ho d'alguna manera, ja ha seguit fent feina, ha seguit lluitant, ha seguit construint el seu currículum, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, aquí tenim la feina, i els resultats.
1: Dèiem, perdona, Miquel, que tu ets una de les persones que millor el coneix, va ser feina des de petit amb ell. M'imagino que qualque cosa te va cridar l'atenció d'ell quan donava, per dir-ho d'alguna manera, les seves primeres passes dins aquest món del ciclisme. Què és el que destacava d'ell, o això que tenia i que tal volta altres joves no tenien?
0: Jo, Enric, el conec abans que anaves en bici, perquè ja en el poble també, no un poble massa gran, però bueno, de famílies, el conec abans, però bé, en tema d'esport, ja no només de ciclisme, vull dir, Enric és una persona que, bueno, li agradava estar com un poc amagat i després donar, com jo els dic en els ciclistes, donar darrer relleu damunt la meta i guanyar. Vull dir que és un guanyador, que és un atlet intel·ligent per fer la seva carrera i guanyar. Vull dir que se'l veia un esperit que no se conformava, i clar, si no te conformes i ets un guanyador i si ets llest i el cap t'acompanya, te poden sortir els resultats.
1: Clar, i l'altra gran pregunta és, a partir d'ara, no que podem esperar d'en Enric Mas, sinó que se demanarà ell mateix després d'haver guanyat aquesta ronda. Bueno, ara té el Mundial d'aquí uns dies, però més enllà d'això, té 31 anys, que se pot demanar en Enric Mas a si mateix a partir d'ara?
0: Lo complicat és no és guanyar una volta. Clar. Lo complicat és repetir. A repetir. Vull dir que ara ha guanyat una volta i ell el que s'ha de demanar o el que ha de fer és intentar repetir, que no és fàcil. Però, bueno, fent feina com està fent o com ha fet. També per jo no sé exactament si ha canviat d'assessor, de psicòleg, no sé com dir tot, però sí que ha canviat d'estratègia. Se'l veu una altra manera de córrer, i jo crec que això li ha donat molt, molt de punts o molt de valor en aquesta victòria que ha aconseguit ara.
1: És interessant això que has dit, Miquel. Què vol dir una altra manera de córrer? Aquí l'hem vist com una mica més, no sé si qüestió de forces, però més, no sé si la paraula és més valent, però sí que és cert que ha volgut atacar més, fins i tot, bé, va fer una cosa que no s'havia vist pràcticament mai,

0: que era atacar en Pogacar i agafar-lo després que ell s'escapàs abans d'abandonar la Vuelta.
1: Jo, a part de valent, perquè no sempre l'he trobat jo un valent, a part de valent, és confiat. Que ell confiava en si mateix i ell confiava que, crec que el que ell feia, el que podia fer, era el que ha fet, era guanyar la Vuelta. Que sí, que l'ha guanyada, molts li diran, sí, perquè en Pogacar va caure. Sí que és vera. Vull dir, se va pel líder després que en Pogacar caigués. Però com bé has dit tu, vull dir, no n'hi ha molts, des que en Pogacar, que han tingut o que han fet el que ha fet ell de que li pujan tenen pogats ara.
0: Mm-hmm. I una altra cosa, Miquel, és que ell s'ha mantingut líder des de la jornada 8a fins a la 21a, que això crec que tampoc és superhabitual dins el món del ciclisme.
1: Bé, jo ja ho vaig analitzar la primera crono que va fer allà a Mònaco, que en Enric el seu punt més dèbil són les cronos, i per jo, mirant els resultats, vull dir, va fer una molt bona crono allà. No vull dir que fos millor crono, que jo no m'estranyar gens després de la crono que va fer aquest dijous passat, perquè venia molt fort ja des del principi. Per això que per el líder després de l'accident d'en Pogacar, vull dir, ja se'l veia que era el segon, vull dir, que era el que anava més bé després d'en Pogacar, i que mantingués el líder... Jo sempre també vaig pensar, o he dit, que si no li feien una trampa a l'equip, que l'equip s'ha defensat molt bé, vull dir, en Enric guanyaria la volta. Per les seves forces, jo veia que en Enric guanyaria la volta. El que passa és que li havien de fer una estratègia, una trampa, per dir-ho d'alguna manera, a l'equip, perquè el seu equip, abans de començar la volta, no era un equip per defensar un líder.
0: Sí,
1: no duien un equip per defensar un líder, sinó un equip per anar a guanyar etapes. I crec que l'han solventat beníssim com a equip de defensar aquest mallot i defensar en Enric. I a part, atacant, perquè dissabte passat l'etapa Reina se va fer una escapada i després van ser els propis Movistars que van provocar la segona escapada. Però jo han corregut de 10.
0: I al cap i a la fi, Enric Mas ha guanyat la Vuelta i també ha guanyat una etapa que també ho perseguia. Amb en Pogacar va quedar segon en aquella etapa que també la va disputar, però bé, ha tingut un premi doble i do. Miquel Alsamora, moltes gràcies per haver atès la telefonada de Ràdio Nacional i també enhorabona per la part que li correspon a vostè per aquest triomf d'en Enric Mas, que també n'hi ha, evidentment.
1: Bueno, moltes gràcies a vosaltres, però bueno, vull dir, els mèrits són seus, eh? Vull dir, jo he ajudat en Enric, si vols, a donar el primer pas a tomar una bicicleta.
0: Ja és sumament important, això, Miquel.
1: Com a persona ciclista, però bueno, vull dir que jo no m'agrada que jo me doni mèrit, sinó que mèrit el seu.
0: Moltes gràcies, Miquel. Una ferrada.
1: Moltes gràcies.
0: Mas, per cert, que a curt termini no vindrà a Mallorca perquè ara se centrarà a preparar el Mundial de la setmana que ve al Canadà i després té algunes cites, entre d'altres, a Itàlia. Per tant, almenys fins a mitjans d'octubre, primera, segona setmana d'octubre, no, en principi no vindria cap a Mallorca. Aquesta ha estat una de les grans notícies del cap de setmana, la victòria a la Vuelta d'Enric Mas. L'altra, Paula, una medalla també molt esperada de la selecció espanyola de bàsquet. Va ser una pena el partit de semifinals contra els Estats Units perquè va tenir la possibilitat real de classificar-se. Tu
2: sí,
0: vas
2: sí.
0: Veure també un poc i te vas quedar amb aquesta sensació, no? Sobretot del darrer quart.
2: Varen estar super a prop, varen empatar a 58 al començament del darrer quart, pareixia que existia la possibilitat de derrotar la gegant Estats Units, però varen començar a pitjar més les estadounidenques.
0: Sí, se queden la sensació un poc que quan les americanes volen realment ho fan. Però bé, al final una derrota per 10 punts només, així que jo crec que bé. I ahir jugant contra l'anfitriona, contra Alemanya, ja l'havien guanyada en el primer partit i ahir varen tornar a fer-ho per 81-58. I si t'apareix, anem a escoltar un poc en Alba Torrents, que va ser una de les jugadores que ahir, curiosament, no va tenir participació en el partit, però que, sens dubte, va ser molt important al llarg de tot el torneig.
3: Hoy podemos decir que somos un gran equipo y que hemos trabajado, que también hemos tenido y hemos sabido, ¿no?, superar momentos difíciles. Y tiene muchísimo valor, es un orgullo para el baloncesto español, ¿no? Porque como digo, que al final cuando haces reflexión de cómo se ha conseguido esta medalla, es por el trabajo y la dedicación de muchísimas personas, tanto en el equipo, en la federación, también los clubes. Creo que es un reflejo del buen trabajo que se está que se está haciendo.
0: Una selecció en la qual a la pista hi ha dues jugadores mallorquines, Elena Puello i també Alba Torrensa, que acaben d'escoltar, i també hi ha un altre mallorquí, Òscar Delgado, que és el fisioterapeuta de la selecció, per tant també amb un paper molt important. Sobre aquesta fita, Espanya duia 8 anys sense competir en un Mundial i ara que ha tornat ha aconseguit la medalla de bronze, després d'imposar-se, com dèiem, a Alemanya ahir en el partit per el 6 i 4 lloc. Sobre aquesta fita hem pogut parlar també amb el president de la Federació Balear, Juanjo Talens.
4: Els jugadors mallorquines amb participació, pues, cada un en el seu rol. Elena Puello més jove, i en el primer Mundial, i Alba Torrens pues, culminant la seva trajectòria, que és legendària, i complint 4 medalles a 4 mundials en els quals ha participat i consolidant-se com la jugadora espanyola amb més medalles en un mundial.
0: L'enhorabona a l'equip espanyol, com dèiem, amb Alba Torrens, Elena Puello i amb el fisio Òscar Delgado per aquesta medalla de bronze. Molt merescuda, clar que sí. I per la mare de futbol, parlam del Mallorca, que de moment, Paula, està sent una vertadera màquina de triturar adversaris a Somoix. Veurem a partir de dissabte si a domicili comença a guanyar, però a Somoix, 3 partits, 3 victòries, 7 gols a favor i cap en contra.
2: Sí, i la darrera va ser ahir. 2-0 va guanyar el Sabadell.
0: Varen fer molt amics, la defensa del Sabadell ahir. Això també s'ha de dir.
2: Sí, jo crec que ho comentàvem abans. Bueno, te sentia comentar abans a la redacció que igual el Mallorca va aprofitar 2 errades de la defensa del Sabadell, però després no va aconseguir fer clares ocasions de gol.
0: No, sí, clares ocasions sí que va tenir. Va tenir un parell més, sobretot me recordo una de Lisa o mà a mà, però el tema és que per mi no va ser un partit... O sigui, va ser un partit molt igualat. Marcat per aquestes 2 errades defensives, i el Sabadell va tenir qualque oportunitat, però també va respondre molt bé Arnau Tenas, ara el sentirem, que va ser protagonista en el primer gol.
2: Va ser protagonista en el primer gol perquè li va donar l'assistència a Adrián Fuentes, que després va finalitzar molt bé aquella jugada, i sobretot jo crec que s'ha de destacar, a part d'aquesta jugada que és molt guapa de veure, però va fer molt bon partit perquè va fer aturades importants, sí, després durant el partit.
0: Va tenir 2-3 ocasions que va ficar una mà molt bona i són ja 4 porteries a 0 de 5 partits. Escoltam el porter català.
5: Sí, jo crec que el porter el primer que ha de fer és parar, ajudar l'equip defensivament, i després si es pot ajudar ofensivament, pues, a mi el que em demanin, jo... Amb el que digui el míster, vaig a missa, un porter que ha de fer esperar i després, pues, si pot ajudar ofensivament, allà estarem.
0: I l'altra notícia, Paula, ha estat Adrián Fuentes, que va tornar a marcar. I, a més, molt bon gol. És cert que beneficiat per aquestes errades dels rivals, però també has de posar la pilota quan la va posar en aquella vaselina en el primer gol, i després com se va desfer del porter d'en Folin el segon per quedar-se tot sol.
2: Sí, va ficar 2 gols, ja és el tercer que fica el que duim de temporada, un Adrián Fuentes que va jugar molt bé i també va ser protagonista. L'escoltam.
6: La verdad que estoy contento, pero no hay que quedarse con eso solo, hay que seguir apretando, hay que seguir luchando, que todavía queda muchísimo y todavía no hemos hecho nada, entonces hay que seguir apretando.
0: I què va contar el míster Luis García en la roda de premsa?
2: Ell deia que el partit havia sortit exactament igual que tal com ell ho havia preparat. Tu això penses que és així, sobretot veient la segona part?
0: M'imagino que sí, que si no ho diria. És cert també que sona un poc entre cometes a autobombo, però jo crec que és un entrenador que diu les coses com són, i si ho diu és perquè va ser ell, a més, bueno, perquè s'ha encarregat en diverses ocasions de dir que a la segona divisió hi ha molt de partits que seran així. El Mallorca té qualitat. Els partits no són brillants, però els acaba traient, i ara mateix és segon a la classificació. Anem a escoltar això que deia en Luis García.
7: Ha sido exactamente igual. Exactamente igual a lo que habíamos planeado. Sobre todo porque es un rival que no cambia, independientemente del equipo al que se enfrenten. No cambian, saltan muy hacia adelante, son muy agresivos. Y de hecho ya habéis podido ver que hemos jugado más con lo profundo que con lo cercano.
0: Conde, en Pau, el Mallorca és un autèntic monstre, són moix. Ara veurem si li començam a veure una altra cara a domicili, perquè de moment té un punt de 6 possibles. No ha marcat tampoc en els seus desplaçaments i aquest dissabte té una oportunitat amb el filial de la Real Societat. Anem a veure si treu els 3 punts.
2: Sí, esperem que sí, que podem comptar dilluns que ve la primera victòria fora de casa del Mallorca, però és que això ve heredat també d'altres anys que ens costa guanyar fora de casa. Esperem que no sigui així. Men, sempre és més complicat.
0: Ja m'havia guanyat tots els partits a casa i empatar fora, per exemple. Però bé, això és una altra història. Dissabte, a les dues, Sanse Real Mallorca. Hi ha hagut més futbol i també més bones notícies quant a la primera federació, no tant a la segona.
2: Sí, l'Eudivisa aconsegueix la segona victòria del curs. Segona victòria més consecutiva, van guanyar 2-0 el Sant Andreu a Can Misses. Ugon, un gol de Lazo de penal, al minut 22 va obrir el marcador i ja el temps afegit Manu Justo sentencià el partit. El tècnic, en roda de premsa, se mostrava satisfet amb la victòria, però no se conforma amb el rendiment de l'equip. Escoltam Raúl Llona.
8: El partido me deja un sabor agridulce desde que hemos mejorado. Creo que hemos mejorado, que ha habido situaciones del juego que hemos mejorado, pero es verdad que me deja otras situaciones donde el equipo de repente pues como que tiene un lapsus y desaparece y deja de hacer cosas, ¿no?
0: 6 punts d'Olau d'Eivissa, repassant també els resultats de segona federació.
2: Novament sense cap victòria per als equips de les Illes, empat a 2 de l'Atlètic Balears al camp de l'Intercity, la resta varen jugar fora de casa, empat a 0 del Mallorca B contra el Minera, empat a 1 de la Penya Esportiva contra el Yeclano Deportivo i derrota del Poblense per 1-2 contra el Castellonense.
0: I acaben recordant que el Palma ha encetat la Lliga guanyant 2-4 a Santa Coloma, el Gran Premi de Sant Marino de Motociclisme, Joan Mir no va acabar a MotoGP i Zanguevara va fer 6a i en pàdel Gent Matrià va acabar a les semifinals del Paris Major. Fins aquí, a les dues, tota l'actualitat al Ràdio Diari Migdia a partir de les dues.
9: Són les dues, la una en Canàries.
10: Mediodía en Ràdio Nacional. Carlos Núñez.
9: Crisis en Ceuta impactando en el votante, es decir, en las estimaciones de voto recogido en el último barómetro del CIS, según el cual el PSOE perdería 2 puntos, pasaría del 33 al 31, se mantiene a 5,5 de ventaja sobre el PP, que apenas sacaría provecho de la crisis, ganaría 4 décimas. Rosa Perarnau, otra cosa es Vox, sería quien más lo rentabiliza, ¿no? Buenas tardes.
11: Eso es, buenas tardes, Carlos. Sube más de un punto hasta el 16,6% en intención de voto y anula la subida exponencial que tuvo. Se acabó la fiesta en el anterior barómetro de julio. El partido de Alvise Pérez llegó incluso a dar el sorpaso a Podemos. Los morados ahora vuelven a ponerse por delante. Es junto con Vox el partido que más sube, 1,2 puntos.
9: Esto sobre la factura política de la crisis en Ceuta, pero el CIS también ha preguntado, Rosa, por la situación en la ciudad autónoma.
11: Sí, 8 de cada 10 ve necesario reforzar los controles fronterizos. El mismo porcentaje cree que es importante que España se entienda con Rabat para garantizar la seguridad y 9 de cada 10 echan en falta mayor colaboración de la Unión Europea. Sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, el 77% creen que son tan españolas como cualquier otra comunidad, frente a un 14% que consideran que tienen una situación ambigua que debe ser objeto de acuerdos con Marruecos.
9: La crisis de Ceuta impactando en la lógica de bloques. Paco Camas, analista de Mediodía, ponía el titular hace un momento en el trasvase que hay de PSOE a PP e incluso Vox.
12: Un 6% de votantes socialistas que optaría por el PP en las siguientes elecciones y un 2% que sumado a casi un 0,5% de se acabó la fiesta que optaría por Vox también del Partido Socialista, con lo cual ese trasvase para mí es muy significativo más allá de la lógica de bloques.
9: Y un dato más, la mitad de los encuestados cree que Estados Unidos está intentando crear tensión y malestar en torno a la crisis en Ceuta, más de un tercio mencionan a Marruecos e Israel. Y a partir de media nos vamos a detener en esas cifras. Escuchamos también las primeras valoraciones de los partidos. En el PP, anuncio de medidas en vivienda. Principal preocupación de los españoles, según el CIS. Y palo a las promesas de Pedro Sánchez. Borja Sémper, portavoz.
13: Recuerden ustedes que Sánchez prometió al inicio de la legislatura que esta iba a ser la legislatura de la vivienda. Y 8 años después, su gran anuncio, 8 años después de su gobierno, su gran anuncio es un portal de internet con 800 viviendas para toda España. 800.
9: Sobre la crisis en Ceuta, también en el PP, Miguel Tellado, tirando de ironía, escribía que el PSOE está una invasión más de la mayoría absoluta. Y sobre el terreno, ya están instalados en el nuevo campamento del barrio de Los Rosales los cerca de 900 migrantes que hasta ahora vivían en la calle.
11: Sí, ahora mismo hay habilitadas algo más de 4.000 plazas en toda la ciudad autónoma, pero siguen siendo insuficientes. Muchos migrantes se han quedado sin poder entrar en esas nuevas carpas y se han vuelto a instalar en las playas de la ciudad.
9: En la playa Benítez, en la playa del Trampolín, buscamos la foto sonora a esta hora. Allí está Gonzalo Guancha. Gonzalo, buenas tardes.
14: Buenas tardes. La imagen que tenemos ante nosotros, tanto en la playa del Trampolín como en Benítez, es la de un poblado improvisado, con chabolas cada vez más asentadas, incluso con callejuelas delimitadas. Eso sí, esta mañana se ha desplegado en el Trampolín un operativo para levantar tiendas y camas que estaban junto a la zona de captación de aguas de la desaladora que abastece de líquido a Ceuta. El levantamiento se ha hecho sin incidentes e inmediatamente se ha puesto en marcha un operativo de limpieza para llevarse los restos de esta zona, una zona que solo una décima parte apenas de esta extensión del poblado que hay entre Benítez y la playa de Trampolín. Tras el operativo de limpieza, que cada día está sacando más de 2 cubas de residuos de esta playa, hemos hablado con Ashraf, que junto a sus 2 amigos estaba montando una nueva chabola en décima línea de playa. Mientras fijaba con cañas y botella de plástico llena de arena las lonas para pasar la noche y refugiarse del sol, nos decían que saben montarlas en solo en 3 horas, algo que ya han hecho antes. Resignados, dice, ante la imposibilidad de no tener sitios en los centros de acogida.
9: Gracias, Gonzalo. El otro frente que tiene abierto el Ejecutivo, la suspensión por parte del Supremo del derecho a voto a los nacionalizados mediante la ley de nietos. Aparte de ellos, desde hace hora y media, está reunida ya la Junta Electoral para ver cómo aplica la paralización cautelar.
11: Sí, el Supremo ha pedido a la Junta que desglose ese censo para determinar quiénes han acreditado ser descendientes de represaliados durante el franquismo y que, por tanto, mantendrían el derecho a voto y quiénes quedarían fuera por haber sido nacionalizados por otros motivos. El Gobierno insiste en que es un atropello. El ministro Óscar López elevaba hoy el tono contra los jueces.
15: Una salvajada y un atropello democrático. Y ahí, salvapatrias, que están haciendo lo imposible para derrocar a este Gobierno. Lo están haciendo y a mí no me va a sacar nadie de la cabeza aquel grito del señor Aznar. El que pueda hacer, que haga.
11: A partir de ahí media escuchamos, Carlos, el resto de valoraciones.
9: Y volvemos al luto en Granada, en la universidad, donde se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Claudia, estudiante, 21 años, asesinada el sábado en México.
11: Sí, la joven llevaba un mes en la Universidad de Morelos en un programa de intercambio. El sábado la atacaron con un arma blanca. Las autoridades mexicanas investigan los hechos y buscan al agresor. En el minuto de silencio en la Universidad de Granada ha estado Patricia Aranda.
16: El crimen ocurrió el pasado sábado por la noche en la Casa de Cultura de Cuautla, 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Allí la estudiante fue agredida con un arma blanca en un crimen que las autoridades mexicanas investigan como un feminicidio. El atacante no ha sido aún ni detenido ni identificado, por ello piden colaboración ciudadana para esclarecer los hechos. La víctima tenía 21 años, era canaria y cursaba 4º año de educación infantil. Desde hacía 3 semanas realizaba un intercambio académico en México. La comunidad universitaria mostrado su dolor en este inicio de curso trágico. Juan Luis Benítez es vicerrector de estudiantes.
17: No hay protocolo que pueda superar o que te pueda ayudar a asimilar y actuar ante una situación como esta, de un asesinato de una miembro de nuestra comunidad universitaria, y por tanto todo el apoyo desde el punto de vista jurídico, psicológico a la familia, psicológico a los estudiantes, todo lo que esté en nuestra mano.
16: Actualmente hay 27 alumnos de la Universidad de Granada desplazados en México. El rector asegura que están en contacto con ellos para ofrecerles apoyo después de este suceso.
11: E Igualdad ha confirmado el asesinato machista de una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes el pasado viernes. Con ella son 37 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda.
9: Y en Gandía la policía ha detenido, recuerden, a un pedrasta que grababa y distribuía fotografías en las que abusaba sexualmente de su bebé de apenas 1 año. Y pendientes también, Rosa, de la evolución del incendio forestal declarado este domingo en Benavís, en Málaga, y que ya ha calcinado unas 300 hectáreas.
11: Sí, más de 200 efectivos, 7 medios aéreos trabajan en las labores de extinción. Las últimas horas han sido favorables y se ha logrado contener el avance de las llamas, aunque unos 50 vecinos de varias urbanizaciones siguen desalojados.
9: Buscamos allí la última hora desde el puesto de mando avanzado. Iker Álvarez, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Aquí en el puesto de mando avanzado se respira una cierta tranquilidad a estas horas por el avance favorable de los trabajos de extinción de un fuego que, eso sí, sigue activo. positivo en estos momentos. Condiciones meteorológicas buenas y cambio de viento permitirían que se pueda controlar en las próximas horas, pero desde la Junta, eso sí, nos piden cautela y no confiarse. Hay 329 hectáreas quemadas y 200 efectivos trabajando sobre el terreno. Pero la noticia del día, sin duda, es que se ha desconfinado a los vecinos de Benavís, aunque 50 personas de tres urbanizaciones siguen todavía desalojadas. Así nos lo contaba Antonio Sanz, consejero andaluz de Emergencias.
19: La prioridad ha sido en todo momento siempre la seguridad de los vecinos y por eso se mantiene ese alejamiento preventivo. Y por tanto, una vez más, pues pedir paciencia a los vecinos.
18: Por lo que estaremos, compañeros, muy pendientes de la evolución en las próximas horas para ver si se puede controlar este incendio, que es el segundo en esta zona en lo que llevamos de verano.
9: Gracias, Iker, a ver si nos das buenas noticias. Y los mercados empiezan la semana en rojo por todo lo que les venimos contando esta mañana. Batacazo de las empresas ligadas a la inteligencia artificial, las tensiones también con Irán, que están disparando el precio del petróleo. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Caídas de cerca del 1% en la mayoría de las bolsas europeas. Algunos de los gigantes del sector de la inteligencia artificial, como OpenAI o Anthropic, han pedido ralentizar ese desarrollo de la tecnología por los posibles riesgos que implica ese avance tan rápido de la IA. Además, el petróleo sigue subiendo con fuerza. El Brent sube un 3,6% hasta los $108 por barril. Con esto, aquí el IBEX 35 retrocede algo más de un punto porcentual hasta los 19.600 puntos. Destaca la caída de casi el 8% para Solaria o de el 6% que cae ahora mismo ACS.
9: A partir de las 2:30 hablaremos de esa espiral también energética que nos está haciendo daños en el bolsillo y en los deportes. 6 semanas para el Balón de Oro, 6 semanas Alex Pita de debate. Y hablamos de ello y sigue, ¿no?
21: Y sigue y seguirá porque están hablando todos los protagonistas. El último en hacerlo ha sido Lamine Yamal, lo ha hecho Movistar Plus y dice que él también es favorito.
22: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo. Sí, no, ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga. Sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que me lo merecería yo.
21: Luego nos vamos hasta París con Antonio Delgado. 12 años después tenemos un ganador español en la Vuelta Ciclista, en Rimas, y bronce en el baloncesto. Estamos de enhorabuena en el deporte, Carlos.
9: La superestrella del pop internacional, Harry Styles, vuelve a Madrid con su gira Together Together. Lo hará por partida doble con 2 noches en el Metropolitano, 30 y 31 de julio 2027. Este avance informativo se ha realizado con el personal de servicios mínimos de Radio Nacional, más aquellos trabajadores que no han secundado los paros convocados por el sindicato CGT en apoyo al Consejo de Informativos de esta casa y de la producción propia, así como territorial. Precisamente con esa información, la territorial, la más cercana, les dejamos.
23: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
24: Bon dia, són les 2:10. Enric Mas fa història i es converteix en el primer esportista de les Illes que es proclama campió d'una gran ronda ciclista, en aquest cas la Vuelta. L'artenenc de 31 anys va creuar la meta i a Granada com a líder i culmina així una fita que se li va posar molt de cara amb la caiguda i abandonament del principal favorit, Tadej Pogacar, a la 8a etapa. Des d'aquell moment, Enric Mas va pujar al primer lloc de la General i ja no el va abandonar. Acaba així amb una victòria que si li resistia després d'haver fet segon 3 vegades i una altra vegada tercer a la prova espanyola. Avui és dilluns, 14 de setembre, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Margalida Blanquer. Mor apunyalat un jove de 19 anys a Son Gotleu.
25: Ha passat aquesta matinada després d'una brega al barri Palmesà. El jove presentava una ferida molt profunda a l'abdomen i tot i haver estat operat d'urgència n'ha pogut salvar la vida. El presumpte agressor ha estat detingut i passarà a disposició judicial les pròximes hores.
24: La nora de la Paca es declara culpable per narcotràfic.
25: L'esposa de Elico ha arribat a un acord de conformitat amb la fiscalia que li demanava 16 anys. L'acusada més que va intentar introduir 4 quilos de cocaïna a Son Banya el 2024. 4 dels altres 5 processats també han pactat, però el judici s'ha hagut de celebrar perquè el 5è acusat manté la seva innocència.
24: I en els esports?
25: El Mallorca se situa provisionalment en zona d'ascens, de directe a la primera divisió, després de guanyar per 2-0 el Sabadell. 2 gols d'Adrián Fuentes a la primera meitat, aprofitant 2 greus errades defensives van ser suficients per aconseguir la victòria. Escolta.
24: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
1: Bon dia. Avui temps estable a les Balears, amb cel poc ennuvolat i una mica més de nuvolositat a l'illa de Menorca i a les Pitiuses. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui en ascens lleuger, amb 31 graus de màxima a Palma, 30 a Mahó i Ibiza, 28 a Formentera. Pel que fa al vent, fluix variable amb brises costaneres. Demà continua el temps estable amb cel poc ennuvolat i intervals de núvols alts. Les temperatures, amb pocs canvis, pujaran lleugerament cap a l'interior i les màximes seran de 30 graus a Palma i Mahó, 29 a Eivissa, 28 a Formentera. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran dels 22 graus a Formentera, 20 a Mahó, 19 a Palma. A partir del dimecres i especialment del dijous s'espera un descens de les temperatures amb l'arribada de certa inestabilitat, especialment a l'illa de Mallorca i a les Pitiuses. Pel que fa al vent, demà bufarà en general fluix de l'oest i del sud-oest amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
24: Ho dèiem en portada, per primera vegada un esportista balear s'ha proclamat campió d'una gran ronda ciclista. Ha estat Enric Mas, artenenc de 31 anys, que ha fet història en haver guanyat la Vuelta.
3: No solo esta Vuelta, han sido muchísimos años, no solo de profesional, sino desde pequeño, desde que empecé con la bici, tenía claro de que quería intentar hacer algo así y poco a poco pues lo he conseguido.
24: Mas culminava així una fita que se li va posar molt de cara amb la caiguda i abandonament del principal favorit, Tadej Pogačar, a la 8a etapa. Paula Bendito, bon dia.
2: Bon dia. Des d'aquell moment, Enric Mas va pujar al primer lloc de la general i ja no el va abandonar. Acaba així amb una victòria que se li resistia després d'haver fet segon tres vegades i una altra vegada tercer a la prova espanyola.
3: Emocionado. Todo lo que hemos vivido ahora con el pódium, con el equipo. Ha sido una vuelta que ahora ya sí que puedo decir que no he tenido ningún imprevisto, creo que no he tenido ni un pinchazo en toda la vuelta, así que ha sido un camino muy, muy, muy bonito.
2: Enric Mas no tornarà a curt termini a Mallorca. El ciclista d'Artà centrarà ara en preparar el Mundial de la setmana que ve a Montreal, Canadà, i després d'aquesta cita participarà també el Giro de Lombardia, que es disputa dia 10 d'octubre. Al marge d'això, continuen les reaccions a la seva fita. L'exciclista Miquel Alsamora va ser un dels seus primers entrenadors i atès al programa Punt de Penal de Ràdio Nacional.
4: Jo no m'ha estranyat gens després de la crono que va fer aquest dijous passat, perquè venia molt fort ja des del principi. Vull dir, ja se'l veia que era el segon, vull dir, que era el que anava més bé després de Pogačar. I que mantingués el líder, jo sempre també vaig pensar, o he dit, que si no li feien una trampa a l'equip, que l'equip s'ha defensat molt bé, vull dir, l'Enric guanyaria la volta. Per les seves forces, jo veia que l'Enric guanyaria la volta.
24: Obrim ara la crònica de successos. Un jove de 19 anys ha mort després d'haver estat apunyalat aquesta mitjanit durant una brega al barri de Sant Gotleu, a Palma. Amador Bausà, bon dia.
5: Bon dia. Presentava una ferida molt profunda a l'abdomen i els serveis d'emergència han hagut de fer-li la reanimació cardiopulmonar abans de ser traslladat a l'Hospital de Son Espases. Allà ha estat operat d'urgència, però finalment ha perdut la vida. El presumpte agressor ha estat detingut i passarà a disposició judicial a les pròximes hores.
24: La Nora de la Paca es declara culpable de narcotràfic.
5: L'esposa d'Helico ha arribat a un acord de conformitat amb la fiscalia que li demanava 16 anys de presó. L'acusada Atmes, que va intentar introduir 4 quilos de cocaïna a Son Banya el 2024. 4 dels altres 5 processats també han pactat, però el judici s'ha hagut de celebrar perquè el cinquè acusat manté la seva innocència.
24: Condemnat a 2 anys de presó per abusar sexualment d'una dona a Sillot.
5: Les parts han arribat a un acord de conformitat abans de començar el judici. L'acusat ha admès la seva culpabilitat i fer-se càrrec d'una indemnització a la víctima de 15.000 euros. El tribunal ha acceptat suspendre l'execució de la condemna i l'individu no haurà d'entrar a la presó. Els fets van succeir el juliol de 2019.
24: Més per Mallorca tornarà a presentar al Parlament la llei per limitar la venda d'habitatges als no residents després que la Unió Europea estudiï canviar el marc legal i s'hagi pronunciat al respecte.
25: En la llei d'habitatge assequible, la Comissió Europea proposa restringir la compra de segones residències en zones tensionades i penalitzar fiscalment les cases buides. Aprofitant l'anunci, els ecosobiranistes tornen a presentar la proposta que ja varen dur al Parlament el 2024 i que el passat mes de febrer el ple també va tombar. El portaveu és Lluís a Pesteguia.
6: Tornar a debatre una llei que limiti que
0: l'habitatge a les Illes Balears sigui per les persones que volen viure de forma efectiva a les Illes Balears. Que qui vulgui jugar en el monopoli, que qui vulgui especular en l'habitatge a les Illes Balears, no sigui benvingut. Nosaltres volem ser un país. N'hi ha d'altres que hauran d'aclarir si el que volen ser és un sol A.
25: La portaveu de Vox es posa que la formació amb la prioritat nacional ja es posa la necessitat d'afavorir els residents. Manuela Cañadas.
6: Evidentemente, con la emergencia habitacional que tenemos en Baleares, podríamos estar de acuerdo, pero hasta que no leamos exactamente en qué consiste esta prohibición, de todos modos sí le puedo adelantar que nosotros ya hemos presentado prioridad nacional y de residencia y de arraigo en la vivienda pública, por lo tanto, esto ya es una manera de discriminar que cualquier extranjero pueda acceder.
25: Per fer-ho, caldria declarar prèviament les Balears com a zona tensionada, diu el portaveu socialista Iago Negueruela.
7: De la normativa europea, por parte de un comisario del Partido Socialista, habla de empezar a trabajar en la limitación de segunda compra residentes, que también respaldamos, y habla también como un paso previo a la declaración de zonas tensionadas. Por tanto, no entendemos que diga que vas a estudiar medidas si no haces lo previo, que es declarar tus islas tensionadas y a partir de ahí tomar medidas.
25: Negueruela es refereix a les declaracions del vicepresident del govern. Antoni Costa va dir que l'executiu es mostra obert a estudiar-ho si Brussel·les finalment aprova unes restriccions que fins ara considerava il·legals. Avui el portavoz del PP, Sebastià Sagreres, ha dit que cal llegir la lletra petita.
8: És estudiar si una mesura d'aquestes característiques, que a més xerra de restricció i no xerra de prohibició, pot ser bona per als ciutadans de les Illes Balears. I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner, per veure que jo som de Campos, no pugui tenir una segona residència a la Ràpita.
10: La benzina ha pujat 16 cèntims al litre en el que duim de més. L'Agència de l'Energia ja adverteix que la situació no es normalitzarà en el que queda d'any pels conflictes a l'Iran i a Ucraïna. A moltes benzineres de les illes, el litre de benzina ja s'enfila per damunt els 2 euros.
2: Els preus s'apropen als màxims assolits els 2022, quan va començar la guerra d'Ucraïna, i la previsió és que segueixin escalant perquè el mes que ve el govern central té previst retirar els ajuts. Això sí, encara hi ha marge per a prorrogar-les. Sigui com sigui, l'Agència de l'Energia alerta que l'escassetat de combustible i dona per fet que els preus no es normalitzaran fins l'any que ve. La patronal de les estacions de servei augura un descens del consum si no es prorroguen les ajudes estatals. Joan Mallans n'és el president.
12: Si això continua d'aquesta manera, no hi ha més rebaixes fiscals que les que hi ha aprovades i no se soluciona el tema de l'Orient Mitjà i l'Estret d'Hormuz, malauradament estem abocats a tenir aquests preus de carburant que són desorbitats. Sí que he notat una baixada de consum i evidentment, i com a lògic, agafaran el vehicle per un imprescindible.
10: Encara en clau econòmica, Formentera registra un lleu descens en l'ocupació hotelera aquest darrer agost respecte a l'anterior, passant del 91 al 87%. Tot i això, els hotelers celebren les xifres obtingudes, sobretot gràcies als turistes que repeteixen, tot i l'augment de preus. Ignasi Gras.
26: L'ocupació hotelera a les Pitius se situa al 91,5% aquest agost i manté la dinàmica positiva del que portem de temporada. A l'Illa d'Eivissa l'ocupació mitjana es manté com l'any anterior, però és a Formentera, on les dades d'agost baixen una mica respecte a l'any anterior, del 91% al 87% d'ocupació. Els hotelers, tot i això, es mostren satisfets amb les xifres assolides, explicant que molts dels turistes repeteixen i això els fa mantenir gairebé el ple en els hotels. Carmen Esquivias, directora de l'Hotel Blanco, i Vicent Llorenç, director de l'Hotel Boramar.
27: Pues la verdad es que hemos notado que hemos estado en línea en números, en ocupación en línea al año anterior. La tendencia ha sido muy positiva a nivel de revenue, por el precio medio ha sido bastante más alto que el año pasado, 5 puntos porcentuales por encima, y en línea en ocupación. Así que nosotros particularmente no hemos notado un descenso en este indicador.
28: Sí, tenim sort i tenim molts de clients que sí, ja estan demanant quan obrim ventes i ja intenten bloquejar per un any ja pas pròxim.
26: Això sí, els turistes sí que noten l'augment de preus a l'illa, especialment en els mesos d'agost i juliol, i alguns d'ells aplacen les vacances fins al setembre.
27: He vingut com 10 anys seguits o així, però sempre he vingut juliol i agost, i sí que noto molt la diferència, hi ha molta menys gent. Hi ha gent
11: però molta menys. I repetiria venir 100% aquesta època de l'any.
13: Una illa molt xula, però realment ja saps de lo que vens. Sí, a sí. Gastar-te diners. Malauradament.
14: I hemos visto un cambio. El lago está mejor, la isla está más, un poco más vacía, el agua está mejor, nos gusta, sí.
26: I així poder gaudir de Formentera amb menys gent i a un preu una mica més assequible.
24: I des d'aquest dijous i fins dissabte, els principals carrers comercials de Palma s'ompliran d'activitats culturals amb l'objectiu de posar en valor el comerç de proximitat. Per segon any consecutiu, Pimeco ha programat la iniciativa Viu Palma, la ciutat de les compres.
5: Els comerciants volen recuperar, diuen els clients de la part forana de Mallorca, i és per això que es faran activitats a diferents zones de Palma, com ara la plaça Major, el Born, la plaça d'Espanya o Pere Garau. Cercaviles o xeremiers o flash mobs recorreran a aquest i altres carrers per tal de recordar la importància del petit comerç. Carolina Domingo és presidenta de Pimeco.
15: Cada vez que compramos en un establecimiento de proximidad, estamos apoyando a una familia, ayudando a mantener puestos de trabajo y haciendo que ese dinero permanezca y vuelva a circular en nuestra economía local. El pequeño comercio da identidad a nuestros barrios y sobre todo consigue que nuestras calles estén vivas.
5: Encara falten unes setmanes per fer balanç de temporada, però tot apunta que l'estiu ha deixat resultats desiguals entre els petits comerços. Les botigues de zones costaneres sembla que ho faran amb millors resultats que els d'interior i ciutat. Els comerciants coincideixen en que ha baixat la despesa i els comerços s'hauran d'adaptar a un turista que passa menys dies a Mallorca i viatja amb un pressupost més ajustat.
15: Que lo que es el ticket medio, sí que es verdad que hay un ligero descenso. Pero tenemos que ser conscientes de que la situación está cambiando. Esto es lo que tenemos. Tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Por la percepción que tenemos, según zonas, nos están diciendo pues, que hay un ligero descenso y en otras zonas un ligero aumento.
24: I encara a Palma, aquest pròxim dimecres s'obre el termini per sol·licitar el distintiu de resident per l'ampliació de les noves zones hora.
5: Així és, la zona blava per aparcar s'amplia en determinats barris, especialment alguns densament poblats, i els ciutadans que sol·licitin el seu distintiu podran aparcar a la nova zona pensada per a residents. Les noves zones són Foners, Pere Garau Est, Son Fortesa Sud, Son Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó i determinats carrers de Bons Aires, encara que no tots els carrers passen a ser zona hora. Escoltam Antonio Deudero, tinent de batle de mobilitat.
16: ¿Por qué estos barrios entran en la zona hora? En primer término, son barrios densamente poblados, donde encontrar aparcamiento cerca de casas había vuelto muy difícil, por no decir imposible. Eran zonas de plazas sin regular, plazas de aparcamiento sin regular, y al no estar reguladas, las plazas las podía ocupar cualquier vehículo sin límite de tiempo.
5: El servei de les noves zones arrencarà el gener de 2027 i el distintiu de resident tindrà un cost de 24 euros l'any.
23: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
24: Educació proposa la baixada progressiva de la càrrega lectiva dels docents de la concertada fins a equiparar-la amb els de la pública dins l'acord marc d'educació 2027-2031. És una de les propostes que plantejarà la conselleria a la mesa de la concertada per tal d'arribar a un acord que, com a tard, esperen que estigui aprovat a principis de l'any que ve.
25: La conselleria plantejament mesures per anar equiparant les condicions laborals dels professors de la pública i els de la concertada, com ara que les hores de tutoria comptin com una hora lectiva extra i també l'actualització dels setzenis. El Consell d'Educació és Antoni Vera.
17: Un acord possibilista, que això és el més important. Un acord possibilista i que no sigui ambigu, que això és el més important, perquè qui surti de les urnes a partir del mes de maig sigui s'encarregat de poder dur durant aquests pròxims 4 anys a terme calendaritzat, evidentment, un nou acord.
25: Ara seran les patronals i els sindicats els que presentaran les seves propostes. En tot cas, aquest curs escolar, la conselleria ja ha introduït algunes millores a la concertada, com la reducció de 2 hores lectives per als professors majors de 55 anys o l'augment del complement de tutoria.
24: I quan són les 2:26 minuts, perdó, és moment per la informació esportiva.
2: El Mallorca es situa provisionalment en zona d'ascens directe a la segona posició després de guanyar per 2-0 el Sabadell. 2 gols d'Adrián Fuentes a la primera meitat, aprofitant 2 greus errades defensives, van ser suficients per aconseguir la victòria. Escoltam el tècnic Luis García.
18: I que hay que poner en valor la victòria
1: porque parece cualquier cosa y nada más lejos de la realidad, sobre todo porque ha sido un equipo que ha jugado contra Castellón fuera de casa, empatado a cero, ha ganado la Almería y nosotros hemos conseguido ganar 2-0 con la portería cero una vez más. I ha que darle muchísimo valor al trabajo del equipo.
2: Els vermells van disposar d'ocasions per sentenciar el partit, però a la segona part els catalans varen espitjar i varen ser a prop d'escurçar la distància. L'equip, en tot cas, suma 10 punts i està 3 del líder, el Castelló. Sentim el porter Arnau Tenes, que ja acumula 4 partits sense rebre gol i ahir va donar una assistència a Adrián Fuentes.
3: Hay ensayo detrás, hay ensayo. Sí que es verdad que en algún entreno sí que lo hago, pero es más de instinto, de ver. Sí que es verdad que he bloqueado el balón y he visto a Adri ya corriendo y digo, fuah, se la voy a dar. Me ha salido muy bien el pase, la verdad, no te voy a mentir.
2: I en bàsquet, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello aconsegueixen la medalla de bronze amb la selecció espanyola al Mundial de Bàsquet. L'equip nacional va derrotar Alemanya, l'anfitriona, per 81 a 58 en el partit pel tercer i quart lloc. La Vini Salamera no va jugar i la Palmesana només va disputar 3 minuts en els quals no va anotar cap punt. En qualsevol cas, tercer lloc per un equip que duia 8 anys sense participar al Mundial. En futbol, la Primera Federació triomf de l'U d'Eivissa per 2-0 contra el Sant Andreu i en motociclisme Izan Guevara ha estat 6è al Gran Premi de San Marino i segueix segon a la General. En MotoGP, Joan Mir no va acabar la prova.
24: I avui a la cultura parlam del Festival de Jazz de Manacor. Manacor es prepara per celebrar la tercera edició d'aquest festival amb 3 jornades de música i una gran cloenda a l'auditori.
5: El festival, organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Manacor i l'Associació Musical i Cultural SESCAT, presenten aquests 3 dissabtes que venen, el 19, 26 i 27 de setembre, amb Toni Saigi Quartet, Angie Ovin Quartet, K12, Irene Reis Quartet, Jorge Rossi Vibes Quartet i la Voodoo Children Orchestra, dirigida per Toni Baquer. Tomeu Garcias, trombonista i membre de SESCAT, ens destaca un dels plats forts del festival.
4: Dia 27, a l'Auditori de Manacor, a les 7, Jorge Rossi Quartet, més Voodoo Children Big Band, que això és Jorge Rossi, bueno, va tocar amb Brad Meldau, Jorge Rossi és de les bateries més legendàries del país, i això hi ve amb un quartet, i registraran acompanyats de la Toni Baquer Big Band, que és la Voodoo Children, per tancar el festival dia 27 a l'Auditori de Manacor.
5: I de l'agenda cultural d'avui, destacam que avui precisament s'estrena el documental Última Parada, Son Roca, fet pels joves d'aquest barri de Palma. Serà al Cine Ciutat a les 7. La producció forma part de la primera edició del programa social i cultural ISTMA de la Fundació Otam Tiri.
24: I de música jazz ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional en el butlletí de les 4.